104. Ràdio Cardedeu 90.4.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carril tallat també a la B20, al nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a nus de Llobregat, hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, el Clot, Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar, volíem dir, als funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
1: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Comencem amb aquesta música festiva de la Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot a títols. Avui faig trampa, avui he agafat, hem manllevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I ja estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn ja ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, eh? I estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una farol, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfocanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates dels carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, eh? Menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort de que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa, i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major. Aquí a Tarragona, avui no ens busqueu, busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal, que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim, això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat, com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt bé.
1: Llavors, el pixum ho entenc, vull dir, entens, aquí, eh? Ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja, ja.
1: Tant de bo, tant perquè, de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és l'única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
1: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui, bueno, la Fúmiga ho podríem pillar per aquí, en fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: Sí, també poder, sí. L'havia de passar que... els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot, bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no, ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot on visc, que és horrible.
0: Sí?
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo ja no sé què fer, i per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: Correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no, però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles, i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els pol·linitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats. Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: És que formes part de la cadena tròfica, de la sí, la biodiversitat del món mundial. Fas un bé comú.
1: Sí, a més els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Això sí que no ho sabia. més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sempre ens poden deixar a l'Instagram d'Obert per Vacances o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696-16-46-65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu sí. Tota cuca viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
2: Molt bé.
1: Fins després.
0: Ens donen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
3: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que ja està a favor, i avui coneixerem tots els detalls del plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, serem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana a Juneda avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tota una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, dues hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances.

0: comencem a Girona, saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada vaja que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns trucant a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació. I llavors el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que té el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard, van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forés. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre local. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest top ball. Sí que és veritat que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous, doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I esta primera connexió amb Terres Lleidatanes, com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector porcí és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, la caiguda, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimun. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adeu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector

0: afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi, que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
1: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança a la ciutat vaja en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
0: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
1: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies. Això 6,3% el tràfic de mercaderies. Això amb dades de fins al juliol.
0: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics que els que més creixen i els productes petrolífers amb un augment de gairebé 13% i el mineral del ferro que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel Port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
1: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
0: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
1: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
0: A vosaltres, una abraçada.
1: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no ens afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
3: Bon dia, Núria.
1: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
3: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances i bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això i com són aquestes dues vessants.
4: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes perquè estem en un moment en el que els inversors que ja van venir a partir del 2019 ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000

0: nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard. Et dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa. Et dono més temps perquè ampliïs aquest argument que t'explicaves.
0: Cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables. No només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el plàter ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el plàter, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran, perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res. Però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el plàter ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar, en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
0: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el plàter només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el plàter el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia, per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però en canvi no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori. D'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó, d'acord?

0: Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el plàter, aquesta capacitat de generació, que el plàter, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el plàter és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el plàter sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Teresa, fantàstic.
2: Deixa'm posar...
1: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
2: Deixem-ho posar una mica en context perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del plàter. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el plàter és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
0: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el plàter no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El plàter planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el plàter.
2: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població pot decidir el què.
0: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el plàter al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el plàter no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
2: Clar, allò de l'autonomia.
0: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
1: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida i avui parlant sobre el plàter, perquè doncs... Per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
0: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
1: Vinga.
0: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
1: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emun per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
2: Seguim endavant. Seguim endavant ara sí i ens quedem encara en terres lleidatanes perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
3: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma, i per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
4: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports a fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat. I a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics, com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
3: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
4: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir al cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que teníem... Sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
3: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
4: Gràcies.
3: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
5: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny, i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
3: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
5: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també la nostra societat. És molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
3: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
5: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que vegin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem tres persones que són de diferent edat, i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent, però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
3: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerús, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina. Un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar a Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria sabut.
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Clar, sentiríem un...
1: Clar, alguna gavina que passa, aquí no la podem sentir.
0: Però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Ja té veu de conte a contes.
1: És que sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur?
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. Clar. De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que hem fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se, allò podia acabar sent un veritable cuento, eh?
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, i tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I si em permet, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: Ni, però... de dia, per descomptat que no, però és que n'hi ha les nits,
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és bé.
2: De manera que, en aquest sentit, també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a Biblioplatja? Què ho fa diferent?
2: Mira, la de... quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et mira a tu. Uh-huh. A tu, a mi,
1: sí,
2: o
1: al
2: narrador o narradora que vingui allà, i al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar, però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, esclar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i tota si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
0: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
0: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no? A la canalla, tots ho han provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
2: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
0: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no ho sé, depèn de cadascú que posi el que vulgui.
2: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo.
0: Clar.
2: Vull dir, com, a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
0: I els petits són més bons receptors que els adults?
2: Els petits, a mi m'agrada més explicar contes a la canalla. Et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no, amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
0: Sí, anem mirant el mòbil, no? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
2: Sí, o no.
1: Fan veure que et senten.
2: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
1: Fas examen, després.
2: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què, No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolta o no, de seguida hi ha una interacció molt, molt maca, i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques, quan dic molt petita vull dir 4 anys en avall, de vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten, et mig toquen, i aleshores si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
0: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol. Escolta, què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
2: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa, i va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menysperi, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los, però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més, no és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina, i això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
1: Tenim res, un poquet estoneta per acabar, Núria, però un dels actes, de les activitats derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs de crits,
2: sí.
1: Albert.
0: M'encanta.
1: T'encanta, veus?
2: Sí, no, i té tota la coherència aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem dint cada crit que es fa.
0: Mm-hmm. Que xulo.
2: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
1: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
0: M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. No em deixen, que diu que perdré el micro. No ho fem.
1: Per ràdio és una miqueta perillós, això. No pot ser.
0: Doncs anem tancant ara l'entrevista. Albert,
1: tanca
0: tu, Oriol, si vols.
1: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Arenys de Contes.
1: I, Núria, ja ho saps, escolta'm. Sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
0: I escoltar contes. És un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
1: Vinga,
0: Arenys de Contes.
1: Anem.
0: Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys. Una abraçada.
1: A tu. Fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxeu massa lluny.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès deixa un carril tallat sentit Barcelona i també una avaria a l'AB10 a Nus de Trinitat que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
1: Notícies en xarxa.

0: I és que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama Reja Labert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no, n'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: Sí? Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres,
0: sí, i sents allò el sí. Fan sorollet, no? I te queda com a... És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és... Bàsicament, quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: Condiciona la vida, per la porta, no pot ser això. No, volem remeis que, no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, sí, jo l'havia apuntat.
3: Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Més germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui, que la posem, realment funciona bastant.
1: Ja jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens el remei. Perfecte.
0: Ja està. Sí, sí, és el que he apuntat jo també. Tenir algú al costat que els hi atragui més. I així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció. Jo no l'havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel,
1: també...
0: això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí. Tenim a Núria Làtzar, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament a totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te-la...
1: Ostres, jo sí que ho faig, eh?
0: Trencant-te la pell.
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement no marques, eh? Només fas una
1: marca.
0: Creu.
1: Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Oh, sí?
1: Què et sembla?
0: I me sembla surrealista. No li trobo. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja sé, allò que vols dir, que claves la ungla i queda una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: Sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna així.
1: Pot ser, això sí que no et sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta, va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picó, vull dir que...
0: Però si t'ho fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix, eh?
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu, resulta que tothom ho sabia menys jo.
1: Veus?
0: Molt bé, m'agrada. Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl i alegria.
1: Veus? Un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria del Fàbrega, de cremetes, no, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696-16-46-65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta elèctrica. Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu, són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i el Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després del juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent... bueno, que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agòbio. A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
10: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, aquest any millor, millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
11: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no em puc queixar aquest any.
12: Jo no sóc amigues dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
13: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tanto. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
14: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre. I en conseqüència tenim aquesta percepció, que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etcètera, etcètera, però sí que en general aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
14: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, en una època més plujosa, el que li toca pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, va diferent, però sí que a nivell de maresmes tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades, tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssó de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
15: Aquest any la incidència dels mosquits està sent algun més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser sí, el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits, no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no han baixat, evidentment, perquè no hi ha tanta incidència, baixa la compra de antimosquits, però respecte a el que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser dos anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem al tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
16: Les malalties transmetes per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, el chikungunya i el zika. Aquestes són quatre malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana, però bàsicament els més comuns són aquestes quatre que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per el mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades pel que dius tu, viatgers que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
16: Normalment la profilaxis és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, també hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho d'una manera, està més actiu, i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties, el mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional del viatger de medicina internacional, en el qual normalment tu abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B. Depèn de quina zona de base treballaràs, també hi ha el risc de la febre groga i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
6: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, eh? I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa a incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
17: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
17: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diuen que ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada, i avui nosaltres per això hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
18: Hola, bon dia.
17: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui, doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
18: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serralada i Duran.
17: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
18: Doncs aquí 362 hectàrees.
17: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
0: Sí, sí.
17: De bosc.
0: S'està més fresquet aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
18: Bueno, doncs, bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
17: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara, doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
18: Doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi vull dir, doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys, i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també. Vam començar molt forts Mira, de fet aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després en seguida el dia 26 amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
17: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
18: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
17: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, mentre et pregunto...
0: No passa res,
17: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
18: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. O sigui, no podem baixar la guàrdia, realment.
17: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
18: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc, i el que deia, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme, i realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
17: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas recordar de mi durant una bona estona, eh?
18: No ho puc dir. No ho puc dir per ràdio,
17: el que vas pensar, però per sort va anar bé.
0: Heu fet les paus.
18: Va anar fantàstic.
0: Heu fet les paus, en tot cas.
17: Oi tant, sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones, això, a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
18: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Jo tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruistament, i és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa, i a més ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè com bé dius és voluntari i ens costa, no? Molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, sí que és veritat que abans ho comentava en Manel, no? Que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies sobretot a lo que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos, no pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però bueno, allà lluitant i a poc a poc anar aconseguint recursos.
17: Que per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja vau haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
18: Sí, aviam, la situació va ser una

0: o si l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
1: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar d'entre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
0: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els dos premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els dos municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
1: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre que intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja i bueno, i aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
0: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí. Ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
1: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla alfa 3... i en municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donarien permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas, de la Serrada Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones, que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
0: Mm-hmm. Doncs important avisar i alertar doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens diguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
2: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no? El nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per tot aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
1: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat i, bueno, tots aquests inputs que donen seguretat, al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les gens rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals. Uh-huh. I estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
0: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies. I, de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
1: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Manel Ferrer, des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre
0: gràcies.
2: Dia platja, avui bosc, escolta,
0: sí,
2: teniu de tot a Premià,
0: canviant.
2: Molt bé.
0: Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria, fins demà.
2: Demà. Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar per Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià, ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment,

0: Ara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més justament amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
1: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara avui mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
2: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis. No? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que hi visqués, ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que en tot cas seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
1: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
3: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat. El fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures, dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no, i que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
4: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
3: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord del País Valencià.
2: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal de que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no? Que a vegades pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues, són estes de Sant Jaume, aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema de defensió molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
1: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanà són els pesos de teler. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
2: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè us feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 m d'ample. I cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen pues, uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Pues bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones, ja hi vivien molts, en el millor dels casos, pues vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en esta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia, i per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera, i són estos telers, la tecnologia són estos telers.
1: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanà és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
2: Va haver un atac, va haver, de fet, primera vegada que en la història del que avui és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
1: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els 5 assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
3: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els tres dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
1: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
0: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Baja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos que té, o que tenia, vaja, se suposa que tenia, aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè de fet a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar, res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita evidentment tot el peix que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo, d'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donen això, més que consells perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
5: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
6: Era una necessitat que ho fèiem a bordó, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar i l'altre feia el ranxo, el que teníem, quatre peixos que havíem agafat, i d'allí fèiem un ranxo que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar, i a la tarda a vendre el peix i tornar-hi.
5: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i fenejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament el dinar.
6: Aquest home era el que normalment era sempre el que se'n cuidava, que si feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litro d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo, i un quilo de cebes, això és d'aquí, a partir d'aquí arrencàvem el ranxo bordó. El peix a les pataques, que feies un romesco, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem els ingredients eren estos, no hi havia més a una barca.
5: Mos hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescava, o no?
6: No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, ja triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
5: Millor que valtros, coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, no hi havia ningú,
6: Ja et vaig a dir-te que els suquets que fèiem naltros a les barques, en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arriaves dins el caldero i no portaven res, quatre anys picats, jo no ho he menjat enlloc, no ho trobo, no està. Era pel peix fresc i que el triàvem. Que durant l'altre feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Doncs jo em posa'm en quatre, l'altre cinc, tres, dos, un. I d'allà sortia un suquet que allò era un I una si ve del caldo, doncs no cal dir.
5: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, no? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
6: Si és una classe de peix, podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entràvem a ports pues, com a Ruga, Segú, de Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Però després vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui? Pues, congres rostits, per dir. Pues, netejaven els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida entre les olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. Entens? Tot era bo.
5: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant sí. a través de les generacions, sí. quan el jove ve a cuinar, no?, al sí. gran, no?
6: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a enterrar. Es van anar a casa d'un o al xalet de l'altre i fan allò. Llavors no perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res les cases menudes, però i treballàvem moltes hores a la mar també. Estàvem moltes hores a la mar i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades dos dies.
5: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella, ei, com ho fas? Què hi poses?
6: Un suquet de serrans, igualment, perquè va ser dels últims, i encara estan, bueno, estan els mariners que anàvem allí, que estan tots vius. I jo ben recordo que fèiem tot això mos han menjat nosaltres, 5 o 6 serrans o 7 cada un, però és que estava tan bon i no fèiem res, fèiem 4 alls, sofregies una ceba, posaven d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxo, i boníssims.
5: Lo important és que no es perdi, no?
6: Sí.
5: Tota aquesta cuina, aquesta tradició, perquè els restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
6: Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, en terra potser més mira el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li poso una cullerada de salsa, que anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, i la salseta en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, pues, posa 2 cullerades de salsa i au, ja ria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal, en ratjoli a la bau. Ja.
5: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
6: A tu.
0: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau també per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. L'agenda arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
7: Avui treballo, avui
0: Sant
7: treballo.
0: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
7: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
0: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
7: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañí Flaquer de Fotoperiodisme a la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
0: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
7: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre de lo que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs, de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs, són les que podries trobar en un pub irlandès.
0: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
7: Doncs sí, està ara mateix fins aquest cap de setmana és dansa en el Poble de les Preses, que és un festival de dansa de rally tradicional, i hem volgut destacar doncs això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
8: També les propostes de cultura i paisatge i amb la Plec, aquesta festivitat tan nostra de Catalunya i que per tant volem celebrar la Plec és dansa, aquesta proposta de compartir. I per altra banda la Festa al Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedretosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
7: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
0: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Bona festa major, companya. Fins demà.
7: Igualment, fins demà. Adéu.
0: I ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, Una cançó dedicada als mosquits, això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort, això va ser l'any 72 quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia.
9: Molt bones.
0: I hola i adeu.
9: Hola.
0: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
9: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
0: Jo tampoc. M'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
9: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
0: Ui, jo crec que sí, les que mullen, no? Directament les que mullen, que et pots refrescar ja.
9: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
0: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Montes quatre
9: tutxanes. Allò seria una altra opció.
0: També. Mira, m'agrada.
9: Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí. Una nota d'àudio en el nostre WhatsApp, que és el 696-1646-65.
0: Demà, el tema de l'Obert per Vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
9: Fins demà.
0: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: de 10. Són les 11.
1: Està.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. El tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home, i que va canviar del sexe al registre civil al 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, un accident entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit Girona provoca congestió amb només un carril obert. En sentit Tarragona, també un camí avariat al voral genera retencions entre Subirats i el tram de Sant Sadurní. I finalment, també a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit sud, la retirada d'un vehicle provoca circulació intensa i un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la segona nit del dispositiu policial especial al parc sobre les vies, Balafi, el Crot i Pardinyes, a Lleida, ha acabat amb diversos joves identificats, però sense detencions. Segons els Mossos, els identificats formarien part del grup relacionat amb presumptes robatoris en comerços del col·lectiu pakistanès. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana mantindrà la vigilància durant tota la setmana després dels diversos dies d'aldarulls i enfrontaments entre els grups. A més del dispositiu policial, també es treballa en la mediació entre els líders dels col·lectius per tal d'intentar posar fi a aquest conflicte. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres també de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar també intoxicades per la possible mala combustió, en aquest cas d'un generador a l'interior d'una nau a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat i avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I com a frase feta, abella de juliol, el cap li dol. Suposant que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, oita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades, us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt i molt la pena. Les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta avui ho fem al revés. És dijous, doncs res. Les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit. Avui toca Matxera. Us ho hem explicat. I és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple. I és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, part de la serreta Sant Benorri és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa. A veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i la xarxa.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Tres, cuatro.

0: casa 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la Diada del Patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. Connectem ara amb la nostra companya, la Tere Ortega. Tere, com evoluciona tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs podem dir que les colles ja han entrat a la plaça de les Cols, és com es coneix popularment aquest indret a la ciutat de Tarragona, tot i que el nom oficial és plaça de Santiago Rusiñol. Aquí s'hauran d'organitzar per celebrar una diada ajustada al màxim al temps previst. És un escenari emblemàtic als peus de la catedral, al cor de la part alta, però amb unes dimensions reduïdes i un cert pendent que afegeix un pèl de dificultat a les construccions que facin les diferents colles castelleres a la ciutat. Les escales a la catedral plenes de gent asseguda, matí de Sant Magí amb molta calor, amb sol a la ciutat de Tarragona, obrirà la diada la colla dels xiquets dels Serrallos. Segons el sorteig que es va fer aquesta darrera setmana, seguiran els xiquets de Tarragona, la jove de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Amb màxima ambició afronten les quatre colles castelleres de la ciutat la diada del patró de Sant Magí, que està a punt de començar a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Tere. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el govern ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria enllaçar amb els serveis de Rodalies i dels ferrocarrils i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tancat la piscina municipal després que aquest dimarts a la tarda un infant defequés a l'aigua de forma involuntària. L'incident ha provocat que l'equipament activi els protocols corresponents i els tècnics ja estan fent el tractament que pertoca a l'aigua i la desinfecció necessària. Al llarg del dia d'avui es faran les proves per comprovar que l'aigua té totes les garanties sanitàries per tal de reobrir-la el més aviat possible. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents a Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en, com a mínim, una estació de cada comarca per on passi la línia. Escoltem Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
2: I segona nit, amb un dispositiu especial policial desplegat al parc sobre les vies a Balafi, el Clot i Pardinyes, que ha acabat en 39 joves identificats a Lleida. Estem parlant de Lleida. Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana després que divendres passat comencessin 3 nits seguides, recordem-ho, d'aldarulls, amb enfrontaments entre dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. I el PP reprovarà al Senat 5 ministres per la gestió de la crisi de Ceuta. Ho ha dit la portaveu del PP a la Cambra Alta, Alicia García. Els populars volen reprovar el titular d'Interior, Grande Marlaska, el d'Exteriors, Álvarez, la de Defensa, Margarita Robles, la de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Ana Redondo. Ho justifiquen per la gestió, diuen que han fet, a la crisi de Ceuta, mentre avui el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'un 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. Tema destacat, atents, perquè avui les temperatures tocaran sostre. Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre, comarques del Terç Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, Prelitoral Sud i Central, i es manté també la situació en prealerta a l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal. El Pla Inuncat, per cert, també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres. I acabem parlant del nou Barça, que es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a partir de les 7 de la tarda. Al Camp Nou es farà la presentació d'aquesta nova plantilla amb la novetat de Rodri, i a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Hilal.

0: las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem parlant del trànsit perquè la P7 està tallada en tots els sentits a Gelida per un incendi d'un camió. Hi ha cues de més de 6 quilòmetres tant en sentit nord en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia com en sentit sud des de Gelida fins a Martorell. També hi ha 6 quilòmetres. El camió incendiat es troba a la calçada en sentit sud i el fum ha obligat a tallar també al sentit nord. Les imatges de les càmeres de trànsit mostren una important columna de fum en aquesta zona. El foc obligat també a interrompre la circulació de l'R4 a Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní i Martorell Central. A petició dels bombers s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. I la segona nit amb el dispositiu policial especial al Pla de les Vies de Lleida se salden 39 identificacions i 7 vehicles de mobilitat personal comissats. El govern de la Paeria defensa que està funcionant i que s'allargarà fins diumenge. El segon tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat èmfasi en la relació amb la comunitat pakistanesa.
3: Hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa, una operació conjunta dels Mossos i la policia local. Els detinguts els acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de les denúncies presentades per l'Ajuntament. I 6 persones s'han intoxicat a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador. Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró. I parlem d'una diada castellera avui especial per Sant Magí. Les 4 colles de Tarragona han assolit gairebé tots els objectius en una calorosa diada. Això sí, la jove de Tarragona ha descarregat 2 castells de gamma extra. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8, el 4 de 9 amb folre i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 l'han desmuntat. Els xiquets del Serrallo han optat per la clàssica de 8, el 4 de 3 de 8 i el 2 de 7, signant així la seva millor actuació. L'altre protagonista de la jornada, davant de la temperatura, ha estat la humitat.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha volgut valorar aquesta possibilitat, però ha destacat que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants. L'escoltem.
3: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
2: El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara bé que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, siguin a càrrec d'ONGs de la península. L'anunci del Ministeri arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants a Ceuta, inclosos els menors. I avui està previst tocar sostre amb aquest nou pic de calor. Protecció Civil ha activat l'alerta de calor intensa. El Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, a Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i també Central. I en paral·lel es manté la situació de prealerta Infocat davant de l'elevat risc d'incendi forestal el derivat d'aquesta situació. La prealerta afecta especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi és el pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda i fins divendres, que poden superar els 20 litres en 30 minuts. Darrer punt, ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya. Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o Caramelos. El grup va participar en un documental, El Ventilador, coproduït per aquesta casa.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La circulació de trens a les línies RL3 i RL4 entre Lleida Pirineus i Manresa ha quedat restablerta. Havia quedat interrompuda per una incidència a la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Segons Adif, es tractava d'una incidència que afectava la senyalització entre Lleida i Cervera. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i Cervera Manresa amb parades intermèdies. També la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació també de l'R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que ha conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o de mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per restablir un nou paradigma de tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental i individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient per identificar-ne la firma mutacional i generar així una resposta immunitària antitumoral. I no deixem l'àmbit sanitari perquè l'Hospital de Vall d'Hebron ha atès a 500 dones en la seva consulta específica pel dolor pèlvic crònic. La xifra s'ha conegut en el desè aniversari de la seva obertura. Escoltem el doctor Jordi Sabadell, que és cap de la unitat de sòl pelvià de la Vall d'Hebron.
3: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
2: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. El consistori també demana, per cert, la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent està prohibit fumar. I acabem amb un darrer apunt. El Festival Portaferrada viu just aquesta hora una de les grans nits de la seva edició amb Nile Rodgers i Chic. Acompanyats per Ben Humper de Innocent Criminals, comparteixen un cartell al Gil Schultz Arena, una doble cita internacional de funk, soul i rock.

0: 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el seu partit ha portat al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la crisi a Ceuta. Des de la ciutat autònoma, acompanyat del seu president, el també popular Juan Jesús Vives, Feijóo ha dit que el govern no pot decidir en quina cambra compareix, ni quan, ni en quines condicions.
3: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
2: El Ministeri de Joventut i Infància ha començat a gestionar per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. L'anunci arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants de Ceuta, inclosos els menors. La ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, ha explicat que l'objectiu és protegir l'interès superior dels menors. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional.
4: No podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
2: Un altre dels temes del dia, les temperatures han tocat sostre al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre s'ha superat els 40 graus. Les màximes han arribat als 41 a Lleida, a Vinebre i a Sant Romà d'Abella. També hi ha un avís actiu per calor nocturna aquesta matinada dijous a les comarques del litoral sud i central. La mala calor afluixa una mica, sobretot a l'interior, al Pirineu i Prepirineu. Hi ha activat el Pla Inuncat en situació de prealerta per les pluges previstes intenses fins divendres, previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de calamarsa també els dies 20, 21 i 22. Per cert, que hem sabut avui que Barcelona viu un estiu molt més càlid del normal, amb nits 3,3 graus més càlides i dies 4,6 graus més calorosos de l'habitual. Són dades d'avui de l'Observatori Fabra d'entre l'1 de juny i el 19 d'agost. I el nou Barça s'ha presentat davant de l'afició aquesta tarda en el trofeu Joan Gamper amb la novetat de Rodri. El Barça guanya de moment a la Ligue 1 a 2-1.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on recordem els grans èxits de la música pop i rock de la dècada dels 80. Avui repassem alguns dels èxits del 1980, un any en el qual Regne Unit i Espanya van acordar reobrir la frontera entre Gibraltar i Espanya, que estava tancada des de l'any 1969, i també un any en el que Ted Turner va crear CNN, la primera companyia d'informatius de televisió que transmetia durant 24 hores arreu del món, en viu i en directe.
0: 1980.
1: I aquest és un dels èxits que sonava a l'estat espanyol, de la mà de Los Secretos, un tema mogut que va ser dels més destacats de la seva discografia. Déjame.

S'iniciava la dècada dels 80 i començaven a aparèixer grups com aquest que es va anomenar Journey. Aquest és el tema Any Way You Want It, que portava doncs el primer pla de l'escena musical aquestes bandes d'un estil heavy descafeinat, que després va triomfar molt en els propers anys, com Europe, Van Halen o Bon Jovi, que mica en mica van anar sonant arreu del món. La dècada dels 80, avui al Rock and Classics.

La música ska anglesa seguia tenint molt d'èxit amb els Madness i aquest èxit que es va anomenar Baggy Trousers. Tornem al nostre país ara per a recordar un èpic tema de Miguel Ríos que es deia Santa Lucía. Amén.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: I anem cap a la música disco amb totes les seves lletres, de la mà de Ottawan i aquest tema que duia per títol D-I-S-C-O.
0: Recordem la música dels 80 al Rock and Classics.

0: Aquest és un tema que segur has escoltat en moltes versions diferents, però aquesta és la versió original de Nacha Pop, aquest gran tema que es diu Chica de Ayer i que sonava aquell 1980. Dar la vuelta persiguiéndote. Som-hi, seguim amb més èxits dels 80.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en clàssics, amb Esteve Llop.
0: Un any en el que va haver-hi defuncions de músics il·lustres com la de Bon Scott, vocalista anglès de la banda AC/DC. També va morir ni més ni menys que l'ex-Beatle John Lennon i també el bateria dels Led Zeppelin, John Bonham. I parlant també en part dels Beatles, Paul McCartney traia el seu disc en solitari McCartney 2, un disc que es va autogravar i produir ell mateix a casa seva i que començava amb aquest èxit anomenat Coming Up.

El 1980, Prince editava el seu tercer llarga durada. L'any 77 es presentava amb For You, el 79 amb Prince i l'any 80 Dirty Mind, el primer llarga durada que va començar a tenir repercussió mundial. I aquest era el tema que li donava títol, Dirty Mind. Anem a escoltar un altre tema d'aquest llarga durada de Prince, que va començar a ser, com dèiem, el més notori des dels seus inicis l'any 77 als Estats Units. Aquest era el tema Head.

Els britànics Queen iniciaven dècada amb un treball molt interessant, es deia The Game. Hi havia temes de tall rocker com aquest Crazy Little Thing Called Love, però també altres més ballables que apuntaven maneres pels següents discos dels britànics. Un tema que, per cert, quan sonava a les emissores de ràdio hi havia molta gent que pensava que era una banda de música negra, i no era així, eren els Queen. Aquest era el tema Another One Bites the Dust.

S'ha aparegut músic britànic Robert Palmer amb un dels èxits del 1980, un single que va sonar força i que es deia Looking for Clues. Seguim repassant més èxits del 1980, ara amb aquest excomponent de moltes bandes, com per exemple Blind Faith o els mítics Traffic. Estem parlant de Steve Winwood, que durant els 80 en solitari també va triomfar. While You See a Chance, Steve Winwood.

0: Peter Gabriel va tenir molta repercussió amb un tercer llarga durada anomenat senzillament Peter Gabriel 3. Aquest era un dels seus temes, I Don't Remember, que portava a l'actualitat les bateries electròniques per primera vegada en la seva discografia. Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallo,
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Ens acomiadem avui amb un altre dels temes de Peter Gabriel, des d'aquest Peter Gabriel 3, el tema que iniciava aquest llarga durada i que es deia Intruder. Adéu-siau.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.